Vaixia, pèrgola, plicaig. Espanyol, espanyol, ovatza, còcola, plicaig. Pel cleaner, plavines, herxaves, malvagia. Isolana, anzolana, buscats, tintoria. Bon tempo, brevitza, vergonya, Teran.